Aquests són els nostres consells. Fregones en perfecte estat. Procureu aclarir-les amb aigua calenta i un pot de lleixiu després de cada ús. A més, si voleu que duri molt de temps sense perdre les tiretes, afegiu un pot de midó a l'aigua des de reaclarir-les.

Coneguem les nostres dites i refranys. Quan les filles són casades, surten els gendres. Vol dir que de vegades les solucions dels problemes se troben quan ja no són oportunes o quan ja no hi ha remei.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Som en Belmont de l'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'any 1981 se va celebrar per primera vegada el Festival Internacional de Teatre de Palma? Radio Murta, música i companyia durant tot el dia.